0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

amb una veu preciosa i unes cançons molt maques, la veritat, amb unes lletres molt acurades, molt pensades. Nadie se muere de amor, és Marlena.

0: Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Amb ells els agrada una música, amb elles els agrada una altra música, però nosaltres, aquí a Ràdio Vilafant, ho tenim tot.

0: escuchando Fercho.
1: Aquesta és la nova de Iván Erzo, que arriba també, com ell vol dir, con un bicho raro. Hey, bon títol per aquesta cançó. Bicho raro, Iván Erzo.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de tot.

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 al matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes, entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assistiran 16 presidents autonòmics, amics inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els últims 2 anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans. No hi assistiran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I l'executiva nacional d'Esquerra ha elegit aquest diumenge les 2 caps de llista de Tarragona i Lleida per a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián, amb més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. Parlem també de meteorologia, perquè el setembre va ser el segon mes més càlid del registre i és el segon mes consecutiu de l'any 2026 en què les temperatures del planeta van superar en 1,5 graus centígrads els nivells preindustrials, segons ha informat avui Copernicus. A Europa, per exemple, els termòmetres van mantenir les condicions inusualment càlides i seques que van caracteritzar l'estiu i es va anotar el tercer setembre més calorós de la història. A més, la sequera persisteix en moltes regions i en d'altres s'ha intensificat. I tornem aquí a casa nostra. La DO Priorat i la DO Montsant esperen superar la crisi mundial del vi amb menys afectació que altres segells gràcies a que tenen produccions reduïdes i que fan uns productes més ben valorats pel mercat. El sector està en una situació complicada causada pel descens a nivell global del consum de vi i la producció dels anys anteriors. Tampoc s'ha pogut acabar de vendre i els estocs acumulats se'ls hi hauran de sumar les ampolles que sortiran d'una verema més quantiosa que en anys anteriors. I acabem amb els esports. En bàsquet, a la Lliga CBA i victòria del Barça al Palau Blaugrana davant del València per 89 a 86. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
3: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia tant d'arreu de les comarques com de Vilafant.

0: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al Camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-90-19 i Joan Costa, 686-380-486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41 i Miquel Fallet, al 646-47-38-87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
0: Ens anem de viatge ara mateix cap al centre de la península. Anem a Madrid. És la nova cançó de Farruko.

0: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament divendres 16 d'octubre. CaixaBank des d'un quart de 12 a dos quarts de dues.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Té nou tema musical i nosaltres a Ràdio Vilafant sempre us oferim les novetats com aquest tema de Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores del dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tota la vida.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Si la cosa... Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca... Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: 107.3 FM.
1: Kiss. És la nova cançó i el nou tema de Pitbull i Kiss, plegats amb aquest Reach for the Stars.

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'hora del conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: loco en la calle.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: A Radio Vilafant, cançons que coneixes i d'altres que et sorprendran.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb la crisi de l'habitatge i de Ceuta, primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos darrers anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans. No hi aniran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I l'executiva nacional d'Esquerra ha elegit les dues caps de llista de Tarragona i Lleida per aquestes eleccions generals del 29N. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva nacional ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián per al Congrés amb més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'Organia, Francesc Marc Álvaro, pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. I a Europa, l'alta representant de la Unió Europea per Afers Exteriors i Seguretat, Kaya Kallas, ha celebrat la fi de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ha avisat que amb això no és suficient i ha instat Moscou a comprometre's a respectar-la. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig, aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons ha confirmat l'ACN, la policia catalana va rebre un avís dissabte a 21:15 de la nit d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc. Els agents van arribar fins al carrer indicat, al passatge de Glòria, però al lloc ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala en lloc. Tampoc van trobar cap persona ferida. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir-ne els fets i saber qui és l'autor dels trets que, segons les primeres informacions, va fugir de la zona amb un cotxe. De moment, com diem, no hi ha cap ferit i ara per ara els Mossos tampoc no han pogut determinar si els trets tenien algun objectiu o simplement eren trets a l'aire. I acabem amb els esports. En bàsquet, a la Lliga CB, ahir victòria del Barça al Palau Blaugrana davant del València per 89-86. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Rejo Blues.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ja sigui reggae, funky, sol, reggaeton, el que vulguis. Aquí ho trobaràs tot, al 107.3, a Ràdio Vilafant FM.

Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al Camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606 59 90 19 i Joan Costa, 686 380 486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609 45 07 41 i Miquel Fallet, al 646 47 38 87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oh yeah, baby.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí tenim a Judith Nederman amb el seu treball musical amb la col·laboració de Momi Maiga, Mouta. Mouta.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquesta és una altra de les peces noves que et presentem a Ràdio Vilafana FM, la nova de Yorkaji Bele.
2: Yo no sé cómo...
1: Aquí tens Abusadora, Tambores.

aquí tens el seu Abusadora Tambores.

0: la fan 107.3 FM.
1: Com que no? Aquí sí que escoltes la millor música. És la teva sintonia, és la teva...

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.
4: Maldita realitat. Vinga, el ritme del reggaeton de Wisin i Capó. Aquí tens Muévelo Pa.

0: Aquí tens el Muévelo pa' mi.
1: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
0: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant, 107.3 a la FM.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les dues, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romania han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergència mèdiques, la víctima ha acabat morint. I els Reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte central comença justament ara a les 11 del matí. Ho fan acompanyats de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos últims anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans, i també els presidents de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. No hi assisteixen el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a política exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. D'altra banda, Kallas ha celebrat, això sí, la fi de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ha avisat que no és suficient i ha instat Moscou a comprometre's a respectar-la. I anem a un altre punt de successos, perquè els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig, aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons ha confirmat la CN, la policia catalana va rebre l'avís el passat dissabte a 9:15 del vespre per part d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc al carrer. I acabem amb els esports. A la Lliga CB, ahir victòria del Barça davant del València per 89-86, i demà en futbol torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: 107.3 FM.
4: Nova cançó i nou tema musical per Nil Moliner. Aquí tens el seu Salta.

0: l'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Una veu fascinant la que ens visita aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb Tiempos Bonitos. La veu la posa Pablo Alborán.

0: Així sona aquesta bona peça musical de Pablo Alborán. Tiempos bonitos.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, la banda sonora del teu dia a dia.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: 107.3 FM.
1: Música i ritme ara mateix amb Mike Towers. Aquí tens el seu nou treball, Una Namàs.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12 us, parla Eduard París. Els reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte ha començat a les 11 del matí. Ho fan un cop més acompanyats de les seves filles, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi han assistit 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos darrers anys, després de 14 d'absències dels presidents catalans. No hi han assistit el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno. Aquest últim ha excusat la seva assistència. Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les dues de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romaní, han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. I més successos, una baralla entre dues persones ha acabat amb un ferit per arma blanca a l'avinguda de Ramon Folc de Girona, tal com ha confirmat l'ACN. Els fets haurien passat sobre la una de la matinada i tot apunta que els dos homes es coneixien anteriorment. Els homes es trobaven a prop d'un pub i en plena via pública s'han començat a barallar i han tret armes blanques. Al final un d'ells li ha clavat una ganiveta de l'altre que l'ha deixat ferit de gravetat. La víctima està traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. Minuts més tard, els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor, un home de 24 anys. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat avui la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar-industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. I acabem amb els esports. En futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. I demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
3: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La colla.

Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues.

0: 107.3 FM.
1: Torna a l'actualitat amb una altra novetat, Olivia Rodrigo, amb el seu Stupid Song.

0: 107.3 FM.
1: Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment la nostra sintonia. 107.3 és la teva ràdio.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí, a Ràdio Vilafant, seguim sumant cançons que ho estan petant.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
4: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Des de Ràdio Vilafant FM, acompanyant-te cada moment, amb temes com aquest treball d'Alok, Jennifer López, Everything's Fine.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: FM.
1: Arriba la diva, no se li acaben les piles a Madonna i té nova cançó, Love Sensation.

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ja segueixes tota la nostra programació? Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes per tu.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a un...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29N a Catalunya. A més, el cap de llista República, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. I per la seva banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29 de novembre amb un 68,8% dels vots. Així ho ha anunciat el partit en roda de premsa després que la Mesa Nacional de la Formació optés dissabte passat per no impulsar una candidatura perquè, segons diuen, no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En la trobada hi van participar una quarantena de representants territorials. I en marxa des de les 11 del matí la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Hi estan presents, juntament amb la família reial, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa. I en successos, un home de 36 anys va morir aquest diumenge a la tarda després de caure mentre feia tasques de manteniment en una teulada d'una nau industrial del polígon d'Ull de Cona, al Montsià. Al lloc dels fets s'hi van traslladar membres del sistema d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i bombers. Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat de guàrdia d'Amposta per esclarir les causes dels fets, així com del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en casos d'accidents laborals en víctimes mortals. I encara més successos, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les 2 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romania, han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. I acabem amb els esports. Avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. I demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray també a partir de les 9 amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: A la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

sense els detalls més bonics. La L, la L, la U i la C. Ara és un nom d'una estàtua que no mori un carrer. La cartera està buida, el cor sempre ha estat ple.

món fa temps. Escolta'm bé, ves les coses clares. Podem seguir rentant plats que la visió ja és diferent. I ja m'ho deia.

Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions generals del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra Republicana de Catalunya considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania, asseguren. D'altra banda, paral·lelament, els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres amb un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar els esquerres.

0: Terres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. D'altra banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29N amb un 68,8% dels vots. Així ho ha anunciat el partit en roda de premsa després que la Mesa Nacional de la Formació optés aquest dissabte per no impulsar una candidatura perquè no es donen, asseguren, les condicions polítiques per fer-ho. En la trobada hi van participar una quarantena de representants territorials. Unes 1.700 persones segons la Guàrdia Urbana i 20.000 segons els organitzadors s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport del Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera a l'altura del carrer Provença i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i en castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. A tot això, la família reial al complet, encapçalada pel rei Felip VI, la princesa Leonor, han presidit la desfilada militar d'avui 12 d'octubre a Madrid. Com ha passat en altres anys, durant la jornada s'han sentit xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tot i que aquesta vegada s'ha donat en un context preelectoral i només uns dies després de la dissolució de les Corts per les eleccions del 29N. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en aquesta jornada a Madrid on ha compartit espai i converses amb diversos ministres, particularment amb Òscar López i amb els presidents autonòmics de Galícia i Astúries, entre d'altres. D'altra banda, en plana cultural, Maria del Mar Bonet va encisar el passat vespre al públic de l'Olímpia de París. Ho va fer més de 50 anys després de la seva primera actuació en aquesta sala, que va definir com el temple més important de la música francesa. I en plana esportiva, en futbol, avui el Girona tanca la jornada de la segona divisió visitant el Tenerife. Ho farà a partir de les 9 de la nit. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones y ser
4: la teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Otra vez, mire lo marcan la...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania, asseguren. Els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres amb un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. En canvi, paral·lelament, el cap de llista d'Esquerra al Congrés, Rufián, ha dit aquesta mateixa tarda que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles. En una piulada a les xarxes socials ha dit que no contribuirà al serial turc de ningú i que ell no criticarà ningú per moltes ganes que en tingui i molt desgast que suposi. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot per les pròximes eleccions generals per les persones que hagin obtingut la nacionalitat espanyola a través de l'anomenada llei de nets. Així, ha desestimat el recurs de l'advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions als cens de residents absents a l'estranger mitjançant la llei de nets i confirma que l'Institut Nacional d'Estadística

0: política, del qual depèn l'oficina del cens electoral, no pot inscriure al CERA les persones que hagin obtingut la nacionalitat espanyola d'origen a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022 i encara no estiguin inscrites al cens electoral arran de la suspensió dictada al setembre passat. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'electorat d'esquerres ha entès les raons que van motivar la convocatòria d'aquestes eleccions generals pel 29N i encara la campanya electoral assegura mobilitzat, molt més que el 2023, ha afirmat de fet Sánchez. A parer seu, hi ha por i nervis a les files del Partit Popular per una fuga de vots brutal cap a Vox i per contra, Sánchez percep que el votant progressista i del PSOE té un grau d'activació que no es veia des de les eleccions generals del 2019 posteriors a la moció de censura que el va portar a la Moncloa. Unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà Gabriel Rufián i la dirigent de Podem Irene Montero faran equip en campanyes, en actes de campanya electoral. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per asseguren frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. Els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres en un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. En canvi, el cap de llista d'Esquerra al Congrés, el mateix Rufián, ha dit que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles. En una piulada de xarxes socials ha dit que no contribuirà al serial turc de ningú i que ell no criticarà a ningú per moltes ganes que en tingui i molt desgast que suposi. D'altra banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29N amb un 68,8% dels vots. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'electorat d'Esquerra ha entès les raons que van motivar la convocatòria d'aquestes eleccions generals pel 29 de novembre i encara la campanya electoral mobilitzat. Assegura que molt més que el 2023, ho ha dit en una conversa informal amb periodistes durant la recepció amb motiu del 12 d'octubre al Palau Reial de Madrid. A parer de Pedro Sánchez, hi ha por i nervis a les files del PP per una fuga de vots brutal cap a Vox i, per contra, percep que el votant progressista i del PSOE té un grau d'activació que no es veia des de les eleccions generals del 2019 posteriors a la moció de censura que el va portar a la Moncloa. A tot això, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia, pel Dia de la Hispanitat, amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de Partit

0: Popular i Vox. La mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema, en català i en castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que ha acabat amb un ferit per una ganiveta d'entre els carrers d'Ibèria i de Santa Eugènia de Girona. Els fets s'han produït sobre la una d'aquest migdia, quan els dos homes, que es coneixien, han començat a discutir-se i a barallar-se. Finalment, un ha clavat una ganiveta de l'altre i ha fugit corrent. Els Mossos investiguen encara els fets. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Vinga, va, continuem aquí en directe des de la ràdio amb música, actualitat musical des del 107.3 de la FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I aquí continuem a la FM amb més propostes musicals, ara de la mà de Any Bisuit. La nostra radiofórmula ens deixa Adiós con Alegría.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidents...
1: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant és casa teva.

estoy en casa.

0: nada.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: ¿Qué me da? Castigarte en la oscuridad. Como si lo nuestro fuera.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, aquests tres artistes productors amb el seu Gone Gone

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: La vida es corta. La ràdio, i concretament la nostra Ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans èxits.
3: El

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: La música sempre és la principal protagonista aquí a la ràdio. Notem, doncs, amb tota aquesta bona selecció de música d'actualitat i de grans èxits.

0: I aquí tenim doncs a Carlota Giró, que ens ha acompanyat amb aquest Fort Interès. Música de quilòmetre zero, música 100%, amb segell empordanès, amb Fort Interès.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
0: I és que a Ràdio Vilafant la música no descansa i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: Fuck.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: I ara a continuació, Guille Toledano ens aporta unes quantes mariposes, concretament 1.000 mariposes, la seva proposta musical.

0: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues.
1: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres, a Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Dani Fernández, aquí ens presenta amb la col·laboració de Yarea aquesta proposta musical titulada No dejar de abrazarte.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ja mor aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí, Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a un quart de 3 de la tarda al punt quilomètric 10, quan per causes que s'investiguen el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, i 39 d'aquestes víctimes circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn d'aquest cap de setmana llarg. De fet, des del Servei Català de Trànsit, es preveu que des de les 12 del migdia i fins a la mitjanit d'avui, 270.000 vehicles retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona, i això està provocant, evidentment, aquestes hores algunes retencions i congestió en diversos punts. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions es centren a la C-16, on s'acumulen fins a 21 quilòmetres de retencions repartits en dos trams entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 11 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll, i 3 quilòmetres més a la C-17 a Ripoll, tot en direcció Barcelona. Pel que fa a la P-7, una avaria a Maçanet de la Selva deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de retencions cap a Barcelona, i més al sud, un accident entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès deixa un altre carril tallat i un quilòmetre i mig de cues cap a Tarragona. També destaquem 3 quilòmetres de retencions a la P-7 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc, i 3 quilòmetres més a la C-55 entre Manresa i Castellgalí, totes dues en direcció Barcelona. Això és tot des de RAC, paciència i bona tarda.
1: Busquem ara la previsió del temps per les properes hores i la jornada de demà. Luis Mi Pérez, bona tarda.
3: Bona tarda. La temperatura ha estat suau una altra vegada aquestes últimes hores i el temps bàsicament tranquil. Una miqueta de canvi sí que tindrem en vista el dimarts, per tant, primer dia laborable per la majoria, i que vindran més núvols. Al matí, fins i tot amb boires, cap a les valls del Pirineu, Catalunya Central, als rius de l'interior del país. I ja al voltant del mig matí, migdia, primeres gotes, primeres pluges no gaire importants, sobretot a la costa del Camp de Tarragona. Pel que fa al migdia i la tarda, tindrem algun xàfec també a les comarques metropolitanes. No pas molta quantitat d'aigua, però tornarem a tenir algun remei. Quan més cap a l'Alt Pirineu, més clarianes, i demà la temperatura no vol variar.
1: Gràcies, Luis Mi. I en plana esportiva, en futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife.

0: partir de les 9 de la nit. Demà torna la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 al matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'hora del conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
3: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.
4: Porque me las clavas así. Noches de fumar y no parar de hablar.

0: L'Alfred García, autor de moltes cançons des que va sortir de l'Acadèmia d'Operación Triunfo el 2017, ens arriba amb el Vine'm a buscar.
1: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al Camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606 59 90 19 i Joan Costa, 686 380 486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609 45 07 41 i Miquel Fallet, al 646 47 38 87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol.
0: Aquesta és la ràdio que no falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: Agafant 107.3 FM.
1: Quantes vegades haurem escoltat a Madonna aquí a la FM? Ara amb aquest Love Sensation.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant FM. Encantats que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: prop.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
3: Aquesta freqüència, el 107.3, és un millor pas al temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Déu-n'hi-do, quina bona combinació que hem escoltat, eh? Banda Neon, Buos i Mon DJ, plegats amb una de les cançons que aquest estiu 2026 ens ha acompanyat, El Ventilador.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
0: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'atura.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres et dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb alegria.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Una bona producció de la mà de Ray, David Guetta i Hey Payton. Aquí tenim aquest Where is my husband? Una proposta musical.

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música, també tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Hey, Billy, you there?
2: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: Ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: La música electrònica no ens abandona i aquí tenim un altre exemple amb Alfa Squad i aquest Mistakes.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

des de Ràdio Vilafant. Esteu entrant dins el

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Ai, senyor, senyor, senyor, avui és dilluns. Avui és un d'aquells dilluns que se'n poden dir o dilluns de les quatre cares. Sí, una cara d'aquells que celebren la meravellosa heroïcitat del conqueriment i descobriment de països més enllà del mar. Oh, el principi de nous comerços i el principi de nous fortunes. Glòria. Glòria als guanyadors. Per altra banda, hi ha els que diuen que allò va ser el principi de la fi de cultures i civilitzacions que feien molts i molts de segles que estaven allà assentades, cosa que també és certa. Aquesta és la segona cara. La tercera cara és la cara de la

0: és el dia del Pilar, és el dia de la Verge del Pilar, tots feien fervoritzats i tota aquesta cosa. I després la quarta cara, que és la més amable de totes, aquells que estan cabrejats perquè avui és dilluns, és festa i els hi toca pencar, cosa la qual mainada, estimats i estimades, ho sento, si us ha tocat, doncs això us passa per ser, com dirien, proletaris. Perdó, treballadors honrats que es tenen que guanyar la vida per malviure. I ja està. I donem pas, doncs, al programa d'avui, que avui, si més no, toca parlar de certes coses que a l'Empordà són tradició mil·lenària, són aquells gemecs i aquells crits i aquells udols que se senten en les nits fosques quan mires el cel i la lluna entre núvols i boires te diu: vine, vine, deixa't portar, que et portaré a un lloc fantàstic. Salta cap a mi, salta cap a mi, que no patiràs més. També en diuen la nit dels suïcides. Bé, tenim amb nosaltres, perquè avui tenim convidades, i unes convidades fantàstiques, que la seva ment treballa, cosa com sol passar sempre que venen convidats, portem convidats que la seva ment treballa. I també, pues, són velles conegudes de la casa. Avui parlarem d'això que n'anomenen Figueres de Por, si no m'equivoco, Figueres de Por. I també parlarem del grup Crealit, que és també qui col·labora amb el Figueres de Por. No és que vulguin fer por, és que hi ha coses que passen quan elles i ells es reuneixen, que podríem dir que fan lleugera, lleugera sensació de por. Alicia, què tal?
1: Hola, bona nit.
0: Que estàs bé?
1: Molt.
0: L'Alicia, us diré, per qui us assoni la seva veu, que és una col·laboradora de Ràdio Vilafant, i que el seu camp més habitual seria la herbolaiferia, no? Allò, herbes i...
1: les plantes medicinals, sí, i les herbes.
0: Això,
1: sí. Sí.
0: Això antigament seria considerat bruixeria, ja ho saps.
1: A vegades en parlem d'això, sí.
0: És el factor, perquè saps què passa? Que la bruixeria, les bruixes eren dones que dominaven els secrets de les herbes, cosa a la qual l'Església no es podia permetre, perquè segons ells l'únic que disposava de la vida i la mort era Déu.
1: Exacte.
0: És bo, això,
1: és.
0: Avui en dia també t'ho busquen qualsevol excusa per donar-te pel sac. Ui, ui, ui. Escolta, no, això no es pot dir. Després tenim a la Paloma, a la Paloma.
2: Hola, bona nit.
0: La Paloma també ha vingut unes quantes vegades aquí, és escriptora, una de les seves facetes artístiques. De les altres no en direm pas gaire, perquè et faré pas cantar, i coses d'aquestes. I ella, doncs, és una de les autores que venen reflectides en el Figueres de Por número 4, que és el resultat parit d'aquestes reunions que fan del Figueres de Por, si no m'equivoco.
2: Efectivament.
0: Ai, és que sóc bo. I després tenim, evidentment, com no podia ser menys, a la nostra estimada i apreciadíssima Anabel. Hola, Anabel. Ai, no et sento, espera't. És que ja, ja està, ja t'he fotut el micro que no
3: era. Has vist? Però crec que a la Paloma li ha passat el mateix.
0: Què?
3: Crec que tampoc se la sentia. Tu la senties?
0: Sí, jo sí. Jo, bueno. Ui, jo sento.
3: Doncs ja està.
0: A tu no, perquè no t'havia posat el micro.
3: En el mute.
0: És el que hi ha, és el
3: castigada.
0: Directe. És el directe. L'Anabel, encara que no fa falta que ho digui, també és una de les que participa dintre d'aquest llibre Figueres de Por número 4, amb un relat. Tots els relats, podem dir que són relats curts, i estan orientats a despertar la curiositat primer del lector, i si el lector s'hi endinsa, doncs llavors deixar-li un lleuger regust a preocupació. Els llibres de terror tracten d'això, que et deixin preocupat i no et deixin dormir per la nit i miris a sota el llit abans de fer res. Què tal, Anabel?
3: Bé, bé, bé. Avui venim amb una important novetat editorial, que jo dic que és el fruit de tot el treball d'un any.
0: Ara...
3: I estem molt orgulloses, no, del resultat.
0: Ara hi entrarem, sí, a saco, a saco. L'Anabel també ha fet una de les il·lustracions que hi ha en una d'aquestes pàgines.
3: El meu, només em vaig atrevir amb el meu relat, eh? Ja està.
0: Això és suficient, és suficient. Sí. Està aquí, en el llibre. Us diré una cosa, jo ara només diré el que veig, val? Estic veient un llibre amb una portada fantàstica. És una portada d'aquelles que dius, és una portada actual, moderna, innovadora, que fuig molt dels llamatius colors que entorpeixen poder llegir les quatre lletres que configuren el títol, i destaca sobretot això, el títol, amb unes lletres que tampoc, per dir-ho, no són blanc brillant, sinó que difuminen bastant bé dintre de la mateixa portada. Ve acompanyat també d'un marca pàgines en la qual és l'únic lloc del llibre, a part de la, una part de l'interior de la solapa, on hi figura el vermell, que contrasta molt bé amb el negre. Ja sabeu, entrevista con el vampiro, doncs més o menys per aquesta tessitura.
3: Això és obra de la Judit Bassaganyes.
0: Sí.
3: Tota la maquetació, la portada, sí.
0: Fas bé de dir-ho, perquè jo no ho he dit.
3: Per això ho he d'incloure, sí, sí. No, estem molt contents amb la seva feina, cada any es supera, i realment és un plaer tenir-la com a membre de l'equip de Creality i també de Figueres de Por.
0: Bé, ara que ja hem fet el primer pas de la presentació i hem trencat el gel, posarem una petita peça de musiqueta per de sobte i comencem. L'Anabel serà la... regidora de Obsint i totes aquestes coses. No ho sé dir en anglès, per tant ho dic en xinglès, que vol dir me la refa en finfla el que digui, eh? Però anem a posar una cançó, curteta, que no sigui gaire d'allò, i... oi, aquesta...

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno, doncs ja tornem a seguir. Després d'aquesta fòbula, vaig a moure el micro, sentireu soroll. Que sí?
2: No gaire.
1: Bueno, és igual. Bé, comencem. Estic veient els títols. Estic veient els títols, perquè no he tingut temps de veure el llibre. Per tant, estic veient els títols. I veient els títols, hi ha una cosa que el primer que fa és vindre'm a la ment. M'ha vingut a la ment. Penso, oi, això. I els títols hi ha coses que sonen molt de per aquí a la vora. Hi ha noms que, de pobles, hi ha noms de qüestions, hi ha fires, i tot això, vull dir, ostres, quasi se'ns ha sortit del voltant. La inspiració, quan vosaltres us senteu en aquells silencis ensordidors, trieu al voltant del que ha de ser?
2: Tenim llibertat creativa 100%, però ara bé, portem 4 edicions i cada edició s'ha fet en un lloc diferent, d'acord? Aquesta del Figueres de Por 4 es va fer a Vilafant, concretament a Palolsa Valdòria, que més endavant l'Alícia ens donarà més detalls, però jo, per exemple, ho he ambientat a Terrades, o sigui que ningú...
1: Sí, ho he vist, sí. Dic, anava al dando la nota.
2: Sí, no, sí. Perquè no és obligatori que tots els relats siguin ambientats al lloc on ens reunim.
1: No, està bé.
2: No.
1: Està bé.
2: I enguany ja explicarem on es farà, però tampoc ho ambientaré on ens reunirem. No,
3: el que passa és que a vegades el lloc on estàs ja te don peu a escriure a que neixi des d'allà el mateix relat, no? El mateix lloc on estàs t'inspira, per dir-ho així, no? O te provoca alguna cosa que fa que el relat surti d'allà, però no tots ho són.
2: No, de fet, on es va fer la primera, Paloma?
3: La primera la van fer al Castell de Sant Ferran el 31 d'octubre del 2022, mira si fa dies ja.
1: Sí.
3: Ja portem 4 edicions, ara farem la cinquena, el 31.
1: Sí, que va ser el Castell de Sant Ferran. Sí, va ser allà a dins els claustres aquells, no? Si no m'equivoco, i éreu menys dels que sou ara.
3: Érem 18, si no recordo malament, 18 i incloent-hi un il·lustrador.
1: Sí.
3: O sigui, 17 i un il·lustrador, crec, no m'ha fallat la memòria, sí.
1: Me sembla que en vam parlar.
3: Sí.
1: De fet, hem parlat de cada edició.
3: Hem parlat de cada edició, efectivament.
1: Sí.
2: La segona es va fer la Cate, en la
1: sí.
2: Cate de Figueres,
1: sí.
2: Perquè des de llavors que formem part, Creàlit forma part de la secció literària de la Cate, i llavors com no tenien cap lloc, doncs la Cate creien que era un bon lloc per reunir-nos. També.
3: No, i va donar el seu suc, sí. Perquè sembla que no, però dos teatres, o un teatre gran i un teatre petit, de nits, allò fosc, té el seu punt, no et pensis.
2: L'Alícia ens va fer una performance
4: a la Cate. Ah, sí, sí, és veritat.
3: Sí, és veritat. Unes...
4: No me'n recordo.
2: Com
4: sí.
2: Es diu allò
4: van de cremar? Van fer un cremat amb el conjur de Galícia, diguéssim, traduït i adaptat en aquells dies, és veritat, sí.
3: Oh, sí.
4: Vam veure cremat.
3: Hi ha fotografies que ho testiguen, vull dir, si algú li falla jo puc demostrar-ho.
1: La caimada, que és el cremat de gallec.
4: Exacte, però vam fer un cremat, d'aquí.
1: Sí, però que la caimada té una relació amb la Santa Companya, no? Si no m'equivoco.
4: Bueno, jo saps què penso? És com que t'has d'esperar que cremi, algú has de fer, no? I llavors se van inventar aquest conjur, que és molt xulo, perquè surten que si gripaus, que si serps i no sé què, i també una mica d'honrar les plantes i la natura, i vaig dir, doncs ara ho farem nosaltres, i és veritat, ho vam fer, sí.
2: Va estar
4: molt bé, sí.
2: La tercera edició la vam fer a Vilabertran, al claustre, que també donava molt de joc, que sí. Estava il·luminat amb espelmes, allò sí que és un escenari de luxe.
3: Sí, però estava més tot vam fer tota una encesa d'espelmes i estava tot marcat, tots els camins, tot el claustre, estava superbonic. Bonic i espectacular. I
1: quan ho fareu, a dintre d'una cripta?
2: No crec que arribi, no sé.
4: Les cisternes del castell, no podem anar a fer.
1: No, vull dir, ja, alguna d'aquestes construccions, edificis religiosos que tinguin.
3: Ja hem fet una cosa similar.
1: Saps?
3: Ja hem fet una cosa similar, que va ser una presentació que vam fer a Lladó, amb una església que està mig, bueno, mig en obres, mig en ruïnes, mig digue-li com vulguis, i van fer allà una de les presentacions del segon llibre, si no recordo malament. I bueno, entre que ens vam instal·lar en allò que és una miqueta estratègic, una llegia des d'un púlpit, l'altra llegia des d'un confessionari, vull dir, ja va tenir el seu punt. I això que dius a la cripta, bueno, suposo que només falta que algú ens provoqui.
1: Una trobada inspiradora dintre d'una cripta, teu seu d'això,
4: eh? Bueno, pensa que hem de passar tota la nit allà,
1: pots,
4: eh?
1: Ho dir,
4: que és una mica amable,
1: sí,
4: el lloc,
1: no, eh? No, una nit de, pot ser una nit de canguelo,
4: sí.
1: No, i algú que vagi abans a preparar algunes coses, no, sorollets i...
2: Bueno, per canguelo el que vam tenir l'edició número 4 aquí a Vilafant amb l'Alícia també com a protagonista.
4: No, no, sí. Jo només col·laboro, de no, protagonista,
2: però,
4: res.
2: No, no, dic protagonista del canguelo. Ens va fer de guia, ens va fer una visita guiada, no només per Palol, sinó també ens va portar pel riu.
4: Sí.
2: I anava vestida, com anava vestida, Palol?
3: Sí, semblava una, bueno, sí, com, bueno, la,
4: com
3: semblava,
4: la mort.
3: Tu sí que semblaves exacte, la mort.
4: Sí, sí, sí.
3: La mort. I a més, clar, era de nits, tot i que era una nit amb molta, molta lluna i molt, sí, d'allò, però era de nits i clar, i el que més, el que menys portava la llum del mòbil, no? Vull dir que
4: va ser divertit, això també
3: va ser molt divertit,
4: va estar sí, molt, sí, bé, sí.
2: I per la gent que no sàpiga, perquè jo no coneixia Palol fins l'any passat, no sabia que existia, ens pots explicar una mica quin és aquest escenari?
4: Palol Sabaldoria, ara mateix és un mas restaurat, diguéssim, però a darrere té una ermita, també està restaurada, consolidada, l'ermita de Sant Miquel, l'església de Sant Miquel, i les restes d'un castell. I s'han fet excavacions allà, i és molt més antic tot això, és de l'època dels íbers, o sigui, es pensa que això era un lloc on es va conformar un nucli habitable, igual que Vilafant o Figueres o així, no? Però que per algun motiu misteriós no va arribar a desenvolupar-se com una ciutat o com un poble, sinó que es va, en un moment donat, al segle XV-XVI, abans del XVI segur, es va deshabitar, es va abandonar i es va quedar allà, pues, amagat. I és tota una seqüència, és com llegir tota una seqüència des dels íbers passant pels romans, tot i que l'altre dia el professor Toni Cobos va fer una visita allà a les jornades europees del patrimoni i deia que de romans no s'ha vist res, no hi ha res, no s'ha trobat res, però que segur que devia haver-hi alguna cosa. Pues hi va, romans, després tota l'època preromànica, a l'església que és preromànica hi ha enterraments datats del segle VIII, després tot un llogaret al voltant de l'església amb 4, 5, 6 famílies, després això va desaparèixer i es va construir el castell, que era la frontera entre el comtat de Besalú i el de Castelló d'Empúries, després va desaparèixer el castell i es va deshabitar allò, i amb les pedres de lo que hi havia per allà van fer el mas en el segle XVIII, que era un mas, doncs, que vivia de... Per això ja no tenia res a veure, no?, amb el lloc, només tenia el nom, Palol Sabaldoria, el mas. Però...
1: I les pedres.
4: Les pedres. Allà hi havia una torre, hi ha una base d'una torre, que només hi ha la base perquè no es va poder desmuntar, que almenys fa 10 metres de diàmetre, i la torre devia ser altíssima, perquè devia vigilar tota la plana. Però d'això no queda res, i les pedres estan en el mar, segur. Una muralla amb un fossar, us en recordeu? Hi havia el fossar, sí, que sí, segurament sí, sí, portava aigua del Manol perquè la gent no pogués accedir per protegir-se dels atacants. Bueno, és un llibre obert d'història, allò. És genial.
2: És una... no sé, és desconegut realment. No? Bastant. Mira, desconegut, anar fora de Vilafant i...
3: Pensa, quan jo era joveneta... ja devia tenir 18 o 19 anys perquè ja anàvem amb el meu cotxe, el que em duia jo, anàvem per aquella zona i per la bòbil i tot allò, que llavors es podia agafar, no estava prohibit, anàvem a agafar molsa pel pessebre, no? I jo me recordo que el meu germà deia, això què deu ser, no? Vull dir, i anàvem al voltant, però clar, realment estava...
4: Bastant ruïnes, molts anys, molts ruïnes.
3: Sí, sí.
4: L'Ajuntament no va comprar el... ara no me recordo, el 2009 me penso, no ho sé, ho hauria de mirar, i a partir de llavors, i havent-hi descobert coses com Sitges i Veres i tot això, es van poder demanar subvencions per anar fent excavacions, i ara, bueno, l'Ajuntament ha fet servir això, pues ara per una cosa, ara per l'altra, i ara hi ha l'Escola de Música,
3: sí,
4: aquest any, és el primer any que hi haurà Escola de Música de Vilafant allà, a Palau Sabadori.
1: Però escolta'm una cosa,
4: digues,
1: jo dic, si tenim en compte que hi ha llegendes que parlen que en construccions antigues les pedres conserven les ànimes dels que els van invitar, perquè no feu una trobada en aquest mas una nit allò envoltada d'aquestes pedres que potser encara guarden les veus de tots aquells que varen cridar i gemegar dintre d'elles?
4: Ho van fer.
1: Que ja ho heu fet.
3: És aquesta. Home, aquest és el fruit. Aquest és el fruit d'aquella nit. Aquest és el fruit d'aquella nit.
1: Pues per celebrar-ho, música. Espera que en trobi una. Ah, no, aquesta nova. Sí, aquesta. Aquest moment, espera't un segon, que tinc que trobar, és que esclar...
3: Home, abans el de Black Sabbath ha lligat molt.
1: Ja ho sé, però bueno...
3: Jo em lligava.
1: Tic, aquesta mateixa, mira. Ah, no, mira, aquesta, oi, Play Dead, Muerte, no sé què...

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Bueno, ara, evidentment, qui millor que l'Anabel per parlar de tota aquesta festassa que s'han corregut aquí les presents i altres.
2: No sé si festassa, no, però si em vaig a dormir.
3: Festassa, diu. Nit de feina.
2: Però bé, no, va haver-hi anècdotes molt boniques. Per exemple, en Josep Massanes, que és aficionat a l'astronomia, portava un telescopi al maleter i el va treure i vam veure observar la lluna.
4: Sí, sí.
1: Ah, està bé.
4: Un telescopi, però res domèstic, eh? Vull dir, un telescopi, de veritat.
2: Però allò que necessites una furgoneta, no?
4: Sí, sí, sí.
1: D'aquells que van, no?
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Això és una de les anècdotes, a part del passeig pel Manol, que sí que feia una mica de por allà de nit, sí, sí. I bueno, després de riure, és una nit de riure moltíssim, no?
4: Sí, sí, perquè primer fas un sopar de germanor, perquè clar, a vegades no ens coneixem tots, yeah. I la idea també és una miqueta que sobretot escriptors i il·lustradors es coneguin i facin una miqueta de maig, no? Yeah. Que tu faràs la il·lustració del meu conte o no, el que sigui, no? Llavors fas això, un sopar de germanor, que clar, sempre s'estira. Després sempre fem una miqueta de jocs terrorífics per escalfar l'ambient, el mateix, per fer una miqueta de... I hi arriba un moment que sí, que dius, va, ens hi posem. I ens hi posem, doncs, a escriure.
1: Algú porta el vi?
4: El vi el porta... Sí, hi havia.
3: No gaire, eh?
4: Però no gaire.
3: O sigui, que deia que a diferència de la trobada aquella famosa dels escriptors de... d'en Frankenstein i tot
4: això.
3: Sí, bueno,
4: però a Viladiadati és que hi havia més coses a part de vi.
3: Aquí no tenim gaires de...
4: A Viladiadati hi havia absenta i hi havia altres coses, sí.
2: En Callahan sempre es queixa d'això.
3: Això
2: no és res de disfrace. Figueres de por, corre el cafè per les venes i ja està. Bueno, no hi ha...
3: El cafè i el sucre.
2: Sí.
4: Home, tingues en compte que hem d'aguantar desperts fins a les 6 del matí. Desperts i escrivint.
1: Clar, és això.
4: Clar, sí.
2: Però jo, aquesta norma...
3: Anabel desapareix. On està l'Anabel? Allà amb un racó dormint. Aquest any no te deixarem.
2: No, enguany no, perquè acaba dissabte, llavors ja faré migdiada.
3: D'acord.
2: Ja tinc calculat.
1: Anabel, què me dius ara? No m'has pensat mai de tu, això, eh? Que te'n vas amb un racó i desertes, eh? Que et deixes aquí tot despringada.
4: Un dia li passarà alguna cosa i pensarem,
2: anat a dormir.
1: Sí, sol passar. Et sortirà algun d'aquells gnomos i dirà, Anabel, vindi conmigo a les puertas del infierno.
2: Sí, a més anava vestida d'Anabel, la de la pel·lícula de por, però no feia por. Sí,
4: l'Anabel anava d'Anabel, estava molt bé, estava genial.
1: I no feia por.
2: No, clar, si em quedava allà dormida.
1: Anabel.
2: I deia, no, l'any que ve, doncs, a vella dormint, no? Perquè... Però bé. No.
1: I com ha anat aviam, perquè l'Alícia, vull dir, col·labora, suporta i totes aquestes coses.
2: No, però ella també escriu.
1: Tu t'havies escrit.
3: Sí, sí, sí.
1: Tu, la Fira del Conill, no?
3: La Fira del Conill.
1: Si no m'equivoco, ja dic més, a Vilafant, la Fira del Conill també té el seu nom. Vull dir, escolta'm una cosa, com us ho heu manegat? Perquè, esclar, anem a fer-ho, i molt fàcil. Però com us heu manegat? Perquè la quarta edició ja tenia...
4: No, a veure, Creàlit ja porta... Creàlit va néixer arrel del primer Figueres de Por, i, de fet, la nostra principal idea quan van començar a treballar el Figueres de Por va ser, que ara mateix ho comentàvem, no? Va ser augmentar una miqueta la nòmina de literatura de terror a l'Empordà. En català en general, perquè fa 4 anys hi havia molt poca literatura de terror en català. Sí. Ara que vulguis que no, s'han sumat un centenar de relats al cap de...
1: Està bé.
4: De 4, i aquesta serà la 5a edició, no? Hi havia molt poca cosa i va ser la primera idea. Llavors, Creàlit és la xarxa de creació literària, és el grup que impulsa i organitza el Figueres de Por. Llavors, la comunitat Figueres de Por, de la qual forma part l'Alícia, és més gran que Creàlit. Són escriptors i il·lustradors que convidem cada any a participar en aquesta amb aquesta activitat que de moment és la nau insígnia de, o fins avui és la nau insígnia de Creàlit. Tenim molts més projectes, evidentment, no?
1: Bueno, ja ireu vinguent.
4: Ja irem, exacte, ja vindrem
1: ja a veure. Ja ireu vinguent.
4: Exacte.
1: Jo sóc el que no es mou, ja vindreu vosaltres. Anabel, digues.
4: Anabel, digues.
2: Doncs estava mirant la llista de relats. Potser la meitat són ambientats a Vilafant.
1: No fotis.
2: Sí, sí, sí.
1: No
2: sí.
1: Ho hagués llegit mai, això.
2: No, però vull dir que també és gràcies a la visita guiada que ens va fer l'Alícia, perquè si hagués estat arribar al lloc i mira, estem aquí per LOL, us dono un tríptic i comenceu a escriure, no haguessin sortit tants de relats bueno, ambientats a Vilafant. Sí, va ser tot, no?
1: Una fulla en blanc sempre necessita una idea.
2: Mm. I viure-ho en primera persona, de nit...
1: Una idea sempre necessita datos. Perquè una idea sense datos és... vaig sortir de casa, em vaig entrar a bancar i aquí s'acaba la història. I està molt bé això. Vull dir, també estaria bé que cada d'això pues, hi hagués allò un tour. Tour operator.
3: Sí. Ja s'ha fet així, eh?
4: Sí.
3: A la Cate no necessitaven tour perquè tothom coneixia la Cate,
4: però a Vilafant,
3: i els fantasmes de la Cate que estan allà, perquè n'hi ha, allà estan a dintre de, de nits, i a Vilabertran
4: es va fer també un tour,
3: a Vilabertran ja havíem organitzat com visites,
4: sí,
3: guiades per la gent,
4: sí,
3: no?
4: Exacte, es havia organitzat ja prèviament, obert al públic, una visita,
3: exacte,
4: guiada, que es havia fet aquell encès de despelmes, havies fet la benedicció del pa.
3: Sí.
4: Exacte.
3: I
4: llavors
3: van explicar també la història.
4: Clar, i el que és interessant és que dintre del mateix edifici, dintre del mateix turguiat, sigui el que sigui, surten històries molt diverses, d'estils molt diversos, vull dir, dintre de la mateixa inspiració que pot ser la passejada de l'Alícia, hi haurà gent que ha escrit sobre vampirs, hi haurà gent que ha pensat en les pedres que tu parlaves fa un moment, i hi haurà gent que potser, m'ho invento ara, no dic que sigui el cas, però potser s'ha inspirat amb l'observació lunar que gràcies al telescopi d'en Josep, vull dir que cadascú ha tret la seva...
1: Ja diuen que el mateix objecte és diferent a ulls de diferents persones. És així, ja?
3: És així. I és inspirador també estar allà tancats, per la meva experiència, no? Diguéssim. Arribar sense cap idea i deixar-te portar per la nit,
1: sí,
3: per escriure alguna cosa.
4: I pels companys, també.
3: I per la nit i tot el que l'envolta, no? Els companys, les vivències, el sopar, la visita, tot això és molt bonic.
1: Història, dormint en una cantonada.
3: Exacte.
4: Nada, Anabel.
1: Saps què vull dir? Allà assegut amb els ulls tancats, amb la respiració tranquil·la, qui té la consciència.
4: Que prenc nota.
1: Saps què vull dir?
3: Exacte, és així.
1: Escolta'm una cosa, posaré una petita xansó i ara irem a veure cap a com ha anat la
2: presentació.
1: Tot el tinglado aquest fins ara de la presentació del Figueres de Poc 4, i després us demanaré si podeu llegir, perquè ja ho sabeu que sempre s'acaba pues, intentant llegir un fragment d'allò que cada un ha aportat en aquest llibre, que és el moment en què gaudirem allò de la vostra capacitat de fer-nos sentir, si més no, encuriosits. Ara vinc, vaig a posar una... Ui, aquesta nova, mare de Déu, poso que això i me maten. No, és aquí, aquesta tampoc. Ho sento, que és que la cosa al directe... Ai, mira, aquesta, tu! Ai, senyor! A veure si us agrada. Ja l'he perdut, no fotis, aquí.

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: Ué. Bueno, escolta'm, tu, que, parlem una miqueta d'això. Cada una de vosaltres ha escrit un relat curt dintre d'aquest llibre i ens tenim que fer una idea, més o menys, de què tracta. Perquè, clar, dius, oh, és un llibre de relat, sí, està molt bé, però donem-li consistència i personalitat en aquests petits fragments que composen la seva ànima. Qui vol començar?
2: No sé, jo mateixa.
3: Vinga, va, tu comenci la novel·la.
2: Vinga, va.
3: La Dormilada.
2: No, la Dormilada no, estava pensant.
1: Història narrada per la petita dormidora.
3: Això et perseguirà durant molt de temps.
1: Que una vegada desperta va posar-se a escriure la història que ara ens llegirà.
2: Ja ho hem dit, el meu està ambientat a Terrades i ho vaig fer així perquè cada any m'agrada fer un petit homenatge o alguna cosa que m'agradi o per una altra banda que tingui neguit, no? En aquest cas, com jo vaig al Club de Lectura de Terrades, vaig dir, doncs mira, em feia il·lusió ambientar-ho allà.
1: Pensava que era perquè havia somiat amb cireres.
2: No, perquè hi vaig allà al Club de Lectura, però no mato a ningú del club.
1: Val.
2: Això ja els hi vaig dir, que els hi va fer molta il·lusió.
1: És que, escolta...
2: Però dic, no us he matat. He matat altres persones.
1: Sí, si algú que hagués matat algú del club.
2: No.
1: Paloma.
3: Jo, què va.
1: Algú que s'hagués fet morir d'allà.
3: Home, gent sí, en general.
1: Sí, clar, és el que hi ha.
4: Jo en el meu relat sí que he mort a tothom.
2: Doncs bé, diu Terror a Terrades. I diu així. He perdut els meus dos millors amics a Terrades. Bé, de fet, no els he perdut. Sempre seran el meu cor i pensament, en Ramon i en Climent. Però són morts. I en gran part em sento molt culpable per no poder haver evitat el seu fatal desenllaç. Dues morts violentes, esgarrifoses, sense més testimonis que jo mateix i la maledicció que va desencadenar per no escoltar-me. Arrossego una càrrega massa feixuga que no puc explicar a ningú, només a tu, filla meva, que sé que en creuràs. Ni se us acudeixi tocar res, vaig advertir-los en va. En Climent, que semblava que li hagués crescut del no-res un barret d'Indiana Jones de fireta, vas enterrar sense miraments aquell meravellós Campanile Giganteum de mig metre. Sí, el fòssil gegant de cargol de mar que també coneixes. No vaig ser prou àgil que en Ramon ja estava bufant i traient la polsa amb la màniga com si fos la làmpada d'un geni. No era en Campanile qualsevol, com els de la col·lecció del nostre veí de Terrades que tant admiraves a petita. No, a 10 metres ja vaig pressentir que era singular, un campanile magnètic i extraordinari. Irradiava una energia sobrenatural que em va provocar un pessic a l'estómac. Aquest fragment continua, però és que tampoc vull...
3: Que comprin el llibre, no?
2: Sí, que comprin el llibre. Però mira, amb això de desenterrar coses, potser sí que ho vaig lligar inconscientment amb la visita guiada que ens vas fer de tot el tema arqueològic.
1: I vaig treure la conxa que era que feien servir per bufar i cridar l'alarma que feien antigament aquell soroll que se sent allò. Aquell so amb boira, escolta, i mig fosc, allò. Cuidao. Segueixin, senyora Paloma.
3: Doncs ara seguiré jo. El meu es diu La Set.
1: La Set,
3: exacte, de tenir set. El meu sí que està situat directament al castell de Palol, però comença amb aquell moment que comentaves tu abans en què desapareix la població antiga cap al segle, jo ho tinc datat al 1493, que són les últimes dades que hi han, i llegiré el principi del llibre, del conte.
1: Quasi la mateixa edat del descobriment d'Amèrica, eh?
3: Pues sí, pocos dies més tard, una estona abans.
1: Sí, una estoneta.
3: I jo, és ben bé, encara que sembla el final, és l'inici del conte. Així no teniu més remei que ho comprar si voleu saber què més passa. Sí, és el que tiene. Diu, entre tots arrosseguen un taüt podrit i més antic que la terra tova sobre la qual va deixant un sol profund. A dins, un cos inert embolcallat amb les restes d'una capa negra i vella tacada amb un fermall gravat. Els presents fan un pas enrere amb l'alè suspès. És el vampir, la bèstia que durant dècades ha assolat la comarca i n'ha delmat la població. No sembla un monstre. El seu aspecte és el d'un home atractiu. La seva pell, d'una palidesa impossible, contrasta amb la brutícia que el cobreix i la vermellor impactant dels llavis. Un dels homes s'avança amb una estaca de cirerer a la mà, indecís. Un altre agafa amb força una destral. Una dona, darrere seu, diu: «Ara, abans que es desperti del tot!» El primer home travessa el cor del vampir amb l'estaca amb un cop sec. L'últim raig de sol es barreja amb el vermell de la sang que brolla del cor que encara batega. Un crit. Un odol ferotge i inhumà omple l'espai. Al mateix moment que la destral separa el cap del cos del monstre, ressona una veu que neix del punt més profund de la terra, del fons del temps. És un brunzit sord que els presents senten vibrar a l'interior i que porta un jurament. Tornaré. I està aquí poder leer, que hi ha aquella de les targetetes.
1: Bueno, anem bé.
3: Anem bé.
1: Alicia.
4: Doncs jo després de parlar de Palau Sabaldoria, i com que ja havia escrit algunes llegendes pel tema de quan es feia el Festival d'Òria allà i tot això, doncs volia canviar una mica de tema, però sense sortir de Vilafant. Així és que vaig escriure sobre la Fira del Conill, cosa que me va permetre parlar, i bueno, els hi passen coses, a gent que és coneguda de Vilafant, eh? Surt Ràdio Vilafant, surten els de Protecció Civil,
3: fugim.
4: Sí, són un filo de gent que, bueno, alguns estan bé i els altres pues ja no. I us faig tres tastets de la fira, són tres diferents, eh? I comença així: us haig d'explicar el que va passar a la Fira del Conill d'aquell any. Ningú mai hauria pensat que podríem viure alguna cosa més horrorosa que el començament de la pandèmia, i el que va succeir aquell primer diumenge d'abril ho va superar amb escreix. I després, més cap allà, diu: tot semblava normal, la fira s'anava emplenant de gent alegre i contenta. Qui havia de preveure tot el que estava a punt de passar unes hores després? El matí anava fluint i al migdia més de 1.000 persones reunides a la plaça i escampades pel centre del poble tastaven els plats de conill, comentant que bo que era tot plegat. En aquells moments, segons la posterior teoria de la professora Romero, el virus o paràsit, o potser totes dues coses a la vegada, ja s'estava estenent sense pietat. I si voleu un altre últim, no recordo quin era aquest tros.
3: Un que mati gent.
4: Un que mati gent. Bueno, aquest tros. Al menjador vam trobar les restes del que semblava la Laura, pels parracs del vestit que quedaven escampats, ho tacaven tot de sang, quasi vomito. De la Maria ni rastre. Vam sortir al balcó per comprovar com estava el carrer. Se sentien corredisses, cops i gent que no parava de xisclar, tot i que cada vegada els crits eren més espargits, més espaiats. Ja està.
1: Bueno, almenys ara ja se li veu una mica el context, no?
4: És la, bueno, doncs pues ja sabeu què heu de fer. Comprar el llibre.
3: Comprar el llibre.
1: Bueno, jo diré una cosa. El llibre té una pinta genial, de veritat. I els títols són força engrescadors. Són títols engrescadors. Sí. I quan dius, ostres, el títol ja és engrescador. Mireu, us diré algun títol, no us els diré pas tots, haureu de comprar un llibre per veure els títols, això tingueu clar. Però, guaita, Els convidats estranys. És un bon títol, no? La Set, que és la de la Paloma, eh? Després tenim La Casa del Gorg. Què és la casa? No sé. La Llum del Palol. La Càrrega Mal Calculada. La Fira del Conill. La Castanyada. Vull dir, escolta tu. No. La Porta a Mig Obrir. Terrades, de la novel·la.
4: És boníssim.
1: Terrades, la dormidona. Hola, m'he dormit, m'he despertat, necessito un títol, Terror a Terrades.
3: No ho havies explicat.
1: I després hi ha un que aquí diu ioga. Ioga, no ho sé, bueno, és igual. Aquí hi ha uns quants, bastants, quasi tots els títols són llamatius, curiosos, i fan prepensar que les històries poden estar bé. De moment ja n'hem tingut tres tastets i la cosa pinta molt bé. Es nota que a mesura que passen els llibres, vull dir, la gent s'envalentona molt més a descriure i escriure, cosa la qual els lectors sempre agrairem. Jo sóc lector, m'agrada llegir, no? És una cosa, és curiosa, però m'agrada llegir. I d'això, i evidentment veig que ens estem acostant a l'hora de que la Anabel diu, o sigui, me'n vaig i no sé què voleu fer totes.
2: Doncs volem fer dues coses, no?
1: Primer,
2: anomenem els autors, no? Perquè aquí només són tres.
1: Sí, clar, no, evidentment.
2: I aquest llibre és un llibre col·lectiu.
1: És que me deixes tot sol, Anabel, escolta, sí. Tu te'n vas a dormir a la cantonada i me deixes aquí penjat, tu.
2: Doncs, per exemple, comencem per ordre...
1: Al principi, sí.
2: Sí. Tenim a la Mar Aparicio, amb Víctor Arnau, la Paloma Gómez, l'Enric Bassegoda, en Bernat Costa, en Jordi de Manuel, la Meritxell Escrigues, en Josep Adol Estrader, la Loli Garcia, jo mateixa, Anabel Gardell, l'Alicia Herrera, en Toni Lázaro, en Josep Masanes, o Masanes, però no sé com és...
3: Masanes. Moneixa, sí.
2: Antoni Moné Jordà, Scarlett Palacios, Callahan Ruiz, o David, no, que també venia a Ràdio Vilafant, Maria Sánchez, en Ricard Salleres, la Montserrat Segura, l'Antònia Tubau, que és també de Vilafant, i en Colton, que és el nostre convidat internacional, perquè és dels Estats Units.
3: És de Chicago. Noi. I viu a Chicago.
1: Viu a Chicago.
2: Però escriu en català, s'atreveix? Sí, sí.
1: Ah, bueno, és fantàstic.
3: Sí, sí.
2: I ara anem pels il·lustradors. Els dius tu, Paloma?
3: Sí. Els il·lustradors van ser la Mar Aparicio, que va il·lustrar el seu relat, i el d'en Callahan, en Jordi Batxero, la Judit Bassaganyes, Clara Cassé, en Bernat Costa, Alicia Ferreiro, l'Anabel Gardell, David Solves i en Dani Torrent.
1: Mm-hmm. Escolta'm una cosa, felicita la teva filla.
3: De part teva.
1: Perquè aquesta portada...
2: Que és la Judit.
3: Que és la Judit Bassaganyes. Sí, va, ja ho expliquem tot, sí. La Judit Bassaganyes és la meva filla i membre de Creàlit.
1: Aquí es nota un molt bon gust per fer una portada de llibre. Això t'ho dic ara.
3: Li diré de part teva.
1: Bastant, no és peloteva, perquè ja saps que a mi el peloteva me la té floja. Però no, en sèrio, quan l'he vist dic, ostres... Per fi, no? O sigui, una portada com Déu mana, allò, sòbria i llamativa, perquè la mateixa sobrietat la fa llamativa. Seguim, Anabel.
2: I ara tenim una exclusiva.
1: Oi,
2: per exclusiva. Ràdio Vilafant.
3: Sí?
2: Sí, sí,
1: sí. Ara sabrem a on va dormir exactament.
3: No, això ja t'ho puc dir jo, després quan no hi hagi ja no es pot dir.
2: No, exclusiva, però de les bones. Es va donar també a Palol Sabaldoria, però ara aquí en donem més difusió. La Paloma ens ho dirà.
3: Sí, que és on celebrem la 5a edició del Figueres de Por.
1: Ah.
3: I com que és un número rodó, com que és un moment per celebrar, perquè arribar a 5 edicions, moure tota aquesta gent, fer tot això és una feinada de caldeu, hem pensat que mereix primer tornar als orígens. O sigui, tornem al castell. Tornem al castell de Sant Ferran. Tornem al xató. I després, igual, per celebrar això, volem allargar una miqueta més el que és el Figueres de Por, no, que no es quedi només en una nit. Llavors, hem organitzat el que seria... Li hem posat molt alegrement Setmana del Terror, perquè intentem fer unes coses que durin tota aquella setmana. Jo, si voleu, us les explico. Puc?
2: Sí,
3: doncs vinga, va. En primer lloc, ja va començar el 25 de setembre, i està obert del 25 de setembre al 25 d'octubre, un concurs de microrelats. adreçat tant a públic adult com a públic d'institut. Hi han dues categories, hi hauran dos premis per cada categoria, i amb la possibilitat de que el guanyador d'aquest microrelat, que el jurat serem la comunitat, serem Creality, algú més de la comunitat Figueres de Por, el guanyador pugui formar part d'aquest cinquè llibre. És el segon concurs que fem d'aquest sistema. Llavors també farem a la KT una minimarató de cinema de terror.
1: Ah, igual que fan les Roses, més o menys, però un petit.
3: Bueno, és en col·laboració amb ells, amb el Vall de Fest. O sigui, sí. El que passa és que nosaltres ho farem només el dia 30, divendres,
1: sí.
3: I fem això, una minimarató en col·laboració amb ells, amb Vall de Fest, que ens han passat molt amablement 5-6 curtmetratges i un migmetratge d'en David Callahan Ruiz, el Sant Martí.
1: En Callahan té un curtmetratge fet amb la mar.
3: Nosaltres també. Va participar al concurs que vam fer l'any passat també de curtmetratges.
1: Ho vaig veure les Roses.
3: Exacte.
1: Sí.
3: Doncs això serà el dia 30. Llavors, a la Biblioteca Fages de Climent, des del dia 26 fins al dia 2 de novembre, hi haurà a disposició dels usuaris i usuàries una exposició de literatura empordanesa de terror. Tots els llibres escrits des de que en tenim coneixement fins ara, entre altres, evidentment, els nostres, no? I estaran a disposició de la gent, o sigui, en préstec, val? Llavors, també a la biblioteca, el dia 31, de 12 a 1 del matí, hem volgut allargar i portar el Figueres de Por, també els més petits. Llavors, la Judit, juntament, la Judit Baixaganyes, que deies, juntament amb la col·laboració de l'Antònia, de l'Anabel, i no sé si algú més, em penso que la Loli, faran un taller de dibuix terrorífic per a mainada, entre 7 i 11 anys.
1: Fantàstic.
3: Evidentment, continguts adreçats a petits, vull dir, no volem que després a la nit no dormin i els pares els vinguin a buscar.
1: Però no ho sé, hi ha alguns petits que et foten algun dibuix que et pots escagarrinar si busques el perfil psicològic, eh?
3: Bueno, no, ja tampoc mirarem de que no siguin psycho killers. I arribem al mateix dia 31 al castell. Al castell volem fer un parell de coses, unes obertes al públic i l'altra per nosaltres. Obert al públic, tindrem una dramatització a càrrec de Cateatre d'alguns dels textos que s'han escrit fins ara.
1: Ah, fantàstic.
3: Vale?

0: que bé, que
1: i també obert al públic serà l'acte de proclamació dels premis del guanyador de, dels premis de, del concurs de microrelats, tant el d'adults com el de, com el de estudiants d'institut. A 8:45 enviarem a tothom cap a casa seva i llavors ens tancarem els participants a Figueres de Por, farem el sopar de germanor i escriure fins a les 6 de la matinada. I si a les 7 del matí algú ha sobreviscut, doncs els que quedin podran esmorzar i després anar cap a casa.
2: Bueno, la que es desperti que esmorzi.
3: La meva intenció és aguantar.
2: Sí, aguantar.
3: Perquè és un dissabte, sí. Allò hi farem.
1: No, hem de dir que, a veure, no és fàcil a vegades aguantar tota la nit quan portes tota una jornada treballant.
3: Sí.
1: I quan la teva feina en aquell moment és escriure, perquè encara que escriguis en grup, que estiguis amb els companys, però escrius en soledat. I quan te concentres, d'acord que les hores passen ràpidament, però arriba un moment, a vegades, entre les 3 i les 4 de la matinada, que costa, eh?
2: Home, Anabel, que tots te tenien enveja.
3: No, jo els veia allà teclejant, dic, és que impossible, impossible. Bueno, però enguany sí, és el meu repte.
2: Bueno, jo de totes maneres us diré una cosa, perquè ja et dic, jo no m'ha dit pas que estigués més després de les 10, perquè no és tot. Dic una cosa. Tindreu una infiltrada del cau de l'àvia al Figueres de Por número 5. Ja ho sabeu, eh? Si no s'adorm, tindrem notícies el dilluns mateix, fresques i acabades.
1: Ho he d'explicar tot.
4: Poder-se adormirà,
3: no,
4: eh?
3: No,
4: o te farem dormir, diguéssim.
3: No, a mi em faria molt
0: aquí la fatiguera.
2: Cuidado que l'Alícia té poders amb això, eh?
3: Home, no.
2: Toma-te un té.
3: Sí. Jo tinc un somni que no es complirà, ni aquella nit ni cap altra, que seria, ja que nedo, no? Nedar a les cisternes, però no ho faré.
2: Nedar a les cisternes del castell.
3: Sí, clar.
2: A les cisternes del castell.
3: No, si pot nedar, si va en Zodiac, no?
2: O que saps el que s'hi amaga allà.
3: No, per això dic no, eh? M'acaba de venir...
2: No t'hi vulguis ficar.
3: No.
2: No saps el que s'hi amaga.
3: Potser podem fer algun relat.
1: Ara t'ho anava a dir, potser ens acabes de donar inspiració a algú de nosaltres.
2: Jo us dic, les cisternes amaguen secrets que més valen no investigar, perquè si algun dia te'n surten a la llum, cuidado, el castell caurà a trossos. És així. És la llegenda del xató. Escolta, no sé, teniu alguna cosa més? Com
3: ja està,
2: dir,
3: és això.
2: Que d'això, perquè ja, ara ja posaré...
1: Bueno, jo sí que puc dir una cosa.
2: Digues.
1: Molt ràpidament.
2: Digues.
1: Estem parlant de que la gent compri el llibre.
2: Sí,
1: i hauríem de dir on, no?
4: Sí.
1: De moment, es pot anar a buscar a la Cate. A la Cate està a la venda i a la botiga online de la Cate. En breu, les nostres xarxes socials, Figueres de Por i Crealit, anunciarem als altres llocs on estarà la venda, però de moment a la Cate es pot anar a buscar ja.
2: Sabeu que tenen pàgina Instagram, tenen pàgina que és Crealit i Figueres de Por, no?
1: Sí.
2: Si no m'equivoco,
1: Figueres de Por, sí, arroba Figueres de Por com a un, i l'altre és arroba crear /lit.
2: Pues ja sabeu, els que no vulgueu anar físicament a comprar allà, pues vineu en les seves pàgines i ja tindreu, sí, tota la informació que vulgueu i pugueu desitjar. Després, a partir d'aquí, que amb tanta facilitat s'us posa, podeu anar i comprar el llibre, llegir i dir, oh, per fi m'he imbuït una mica de la cultura de lo que es cou en aquí, que també és maco, eh que sí?
1: Molt.
2: Ha quedat bé això, no?
3: Molt. Super.
2: Ja ho sé, és que sóc bo. Escolta'm, ara pues agrair-vos la vostra visita, Alícia Paloma. Sempre ja sabeu que teniu les portes obertes de el cau de l'àvia, el temps que s'aguantin, perquè saps, bé, ja porten molt de temps aguantant-se, cosa curiosa, és increïble. Això sí que és per un relat de por. I Anabel, pues, com sempre, gràcies per la teva predisposició de cada dilluns, pel teu savoir-faire. I escolta'm, endavant les atxes, una molt bona feina, reitero, i us desitjo, pues, el millor que es pugui desitjar

0: presència d'aquest nou treball al llarg de l'any fins que arribem a la presentació del número 5, que, pos que no ho sapigueu, també anunciarem aquí. Gràcies, Alicia.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies, Paloma.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies, Nabel.
2: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit i gràcies per vindre'ns a acompanyar. I ara posarem música per al Hopsins, Hopsins, de Hopsins, que això traduït vol dir música. Espera que ho trobi, perquè és clar. Ara, aquesta és bona, perquè no ho sé, saps? Però la poso. O aquesta. Aquesta.

cada dos minuts, pues tu, diguem que ja han passat aquests dos minuts. I ara, doncs, estic, com diuen, tot sol. Ja han marxat, ja són fora, i ara ens quedem vosaltres i jo. I, bueno, com sempre, pues, el món són números, oi? Números i curiositats. Per tant, comencem amb números, val? Sí. Números, sí, bueno, va, no, això no. Au. Invents, mira, les figures Funko. Són ninos que reprodueixen personatges del cine, de videojocs, cantants i altres famosos que van ser creats el 1998 per en Mickey Becker, un dissenyador americà de samarretes i col·leccionista de joguines que buscava una guardiola del nino publicitari de la cadena de restaurants Big Boy, que tenia un cap molt gros. Com que era molt cara, va decidir fer-la ell mateix. I així va ser com van sortir aquests caps grossos, Los Funkos, que podien ser guardioles o ninos. En quant al nom, és la fusió de fun i company, diversió i companyia. Haig de dir que són molt lletjos. Però bueno, és igual, si són una guardiola i a la gent li fan gràcia, doncs ja sabeu, en època en què estalviar és un miracle, podeu tindre'ls com a objecte decoratiu, cosa la qual, pues, què hi farem? No, és el que hi ha, no tampoc busquem gaire més. A veure, una mica de música, sí, o no? Ah sí, doncs pues mira aquesta.

aquesta és per la gent que té allò que en diuen el nas fi i detecten pràcticament totes les olors. Hi ha gent que té aquesta virtut. Jo no em flairo pas gaire, per tant potser no tinc tanta sort. Diu, per què detectem abans un mal olor que una fragància agradable? Doncs perquè el sentit de l'olfacte està dissenyat per captar olors que poden representar un perill per la salut o la seguretat. Al notar un aroma desagradable, s'activen àrees del cervell relacionats amb la memòria i la resposta de lluita o fugida. O sigui que ja ho sabeu, no és pas una qüestió de oi, tu no, oi, no, no, no, no, no, és una cosa que ve de molt i molt antic, de quan el ser humà era més una presa que no un caçador. Dit així, es queda més maco, eh que sí? I ara, a veure si trobo una chanson que diu, no, això és massa, o quin horror. Mira aquesta mateixa, tu, sí, m'agrada aquesta.

Bueno, hi ara una cosa que avui t'he preocupat de tot el món. Sí, jo també vull saber, jo. Qui va robar el quadre de la Gioconda? O la Mona Lisa? O, pues això. Vicenzo Perugia, treballador del Louvre, va sostreure l'obra de Leonardo da Vinci a l'agost de 1911 perquè volia tornar-lo a Itàlia, que és el seu veritable llar, la seva veritable llar. Finalment, en 1913, ho va entregar. Va ser detingut i va complir 7 mesos de presó. Que maco? Pues sí, molt maco. Gràcies, Perucho, per intentar-ho. Gràcies per intentar-ho. Sí, és el que hi ha. Un no se la lleva ni els altres ho disfruten. I ja està. Vinga, doncs posem una cançó. Va, com sempre.

una d'aquelles coses que dius, oi, no ho sé, no ho sé, perquè escolta, confirmen que l'exercici intens pot ajudar a retrasar el Parkinson. Després de que treballs anteriors van demostrar que l'activitat física intensa retrasa, enredereix l'evolució del Parkinson a augmentar la producció d'un factor de creixement essencial per la supervivència de les neurones. Ara, científics italians ho han comprovat amb animals de laboratori i han identificat el mecanisme responsable dels efectes positius de l'exercici, que estarien relacionats amb la reducció de la proteïna neuronal alfa-sinucleïna. Pues això, ara ja ho sabeu, exercici intens. Per un altre costat, us diran que no és convenient fer exercici intens perquè bla, bla, bla, bla, bla, i per un altre, pues aquests us diuen que s'ha de fer exercici intens perquè tiqui, tiqui, tiqui. Al final, al cap i a la fi, la decisió és de cada un. L'exercici està bé, moderat, amb seny o intens, és una cosa que cada un té que anar veient al llarg de la seva existència. No pateixis que el cos ja te dirà, ui, tu, escolta, és una altra cosa, és que el teu cervell escolti el teu cos, que això a vegades pues, sembla complicat, no pas per res, però hi ha gent que es diu, si fot tu, i després no escolta. Per tant, que t'aviso, que sí, però que és igual. Pim-pam, i és així, funciona així el món. I poca cosa més.

Les ONGs ecologistes en acció, Seo, Bird Life i igual, han denunciat que les dades i informes de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària posaven de manifest que 2/3 de la superfície del nostre sòl està ple de plaguicides. Amb aquesta situació, davant d'aquesta situació, han sol·licitat al govern que es responsabilitzi d'una reducció quantitativa i qualitativa dels mateixos i actuï de forma immediata en les zones altament contaminades. Quan llegeixo aquesta notícia se me marca un somriure a la cara, no? Com dient, il·lusos, i ja està. Pues això, ja ho sabeu, eh? El govern hauria de prendre cartes a l'assumpte. Sí, oi, ho han demanat, bé, ja està. Fora d'això, el mar és blau i el cel és verd i poca cosa més.

Fruita. Oh, un equip d'arqueòlegs que treballen al jaciment grec d'Empúries, a la província de Pesa, que heu costat, van trobar un altar quadrat de mur, en el que els murs laterals medeixen 1,60 m. Fins al moment no s'ha descobert altres de característiques similars a tota la península Ibèrica. El fet de que també s'hi hagin trobat restes de porcs, xais i cabrits molt joves, indica que s'hauria dedicat al sacrifici d'animals, o bé que s'hi fotien unes festes de carais. Allò, passa-me un musló, allò, escolta, que corre el vino, i ja està, doncs això, que ho sapigueu, coses d'aquestes que solen passar en les antigues festes.

estem arribant ja al final del programa, com podeu imaginar per l'hora que és. Escolteu una cosa. La virtut de qui us estima és que us fa sentir estimats. I això és així de senzill. Si no us fa sentir estimats, potser és que no us estima. Però vosaltres estimeu. Feu saber a aquella gent que estimeu que us estimeu. De les maneres més maques que hi hagi. Un missatge, una paraula, una manyaga, un petó, una mirada. Ai, no importa que no us estimin. El que importa és que sàpiguen que vosaltres sí que us estimeu. La història és així de simple. No tothom val allò que un està disposat a pagar, però un paga allò per lo que considera que s'ho val. I ja està, poca cosa més. Sigueu bona gent. Apa, bona nit. I que tot funcioni com us agradaria que funcionés.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que me da, castiga el cielo oscuridad, como si lo nuestro fuera...
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7.

les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Lost, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, ui,
2: el Loft, de 3 a 5 de la tarda, a